0: 1h48.
1: Tá todo mundo ligado.
2: Oi, bom dia.
1: Tá todo mundo ouvindo. Tá na clube. Tá legal.